vas a far una galaca. Hagués que la sucita acá, fa un temps i ja t'anà. Vas a mua en la fafé, vés una mestana. Ara ja ho sorra un mas, m'haig i s'anà. M'ha trobat un pensà, ara que no li furundú. Hagués que la dona sorrer, em va atacar un mantú. Ni s'ha de la llunla, per què que té narrat. La setmana que fa sanar, té una cara de tot el pa. I que tenia que ser la tessa, això m'ha quedat si s'ho passa. I que no em fa la faci a mi, ho faci un col amb el nami. Si pis va un rumbel la suig, va ser la llatol la suig. Ara que la mana dina l'eres, ara que la gema no em sorrer, m'anirà la